Peter Woman anopei mamunyina achi anopei. Mechia menana efia feka amputrim nana anopei wone ukuna amputrim mamunyina achi anopei.